0: sofisticats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
6: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera.
7: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
8: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: El primer que fas quan arribes. Connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: clica radiosantquirze.cat.
1: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
2: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze. Oh, yeah. Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni.
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororamà!
1: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
11: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
12: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
11: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
12: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
11: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio

Ràdio Sant Quirze. Són les 4. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Per ensenyar una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
9: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
8: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
10: Miro la meva bola.
8: Andreu Cistella, el Pauet.
11: Ah, Kitchen, què fer?
8: Contes de microbis.
12: La desfilada dels microbis.
8: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
13: Li diré a la meva mare.
14: La Moixiganga.
8: Un programa presentat per Moisès Bru.
9: La Moixiganga.
14: Ves, quina gràcia.
15: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: El primer que fas quan arribes, connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

0: Clica radiosantquirze.cat. Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
0: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
3: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
2: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
4: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
4: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat.
5: Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 5. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: El primer que fas quan arribes. Connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant
1: Quirze. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
7: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera...
8: Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
9: Benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Clica radiosanquirsa.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sanquirsa. Tastet de Radio, Sanquirsa. En Tastet Radio de Radio Sanquirsa se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet Radio de Radio Sanquirsa.
2: Tastet de Radio amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosanquirsa.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
6: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
5: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
7: Miro la meva boca.
5: Andreu Cistella, el Pauet.
8: Ah, Kitchen, què fer?
5: Contes de microbis.
9: La desfilada dels microbis.
5: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
10: Li diré a la meva mare.
11: La Moixiganga.
5: Un programa presentat per Moisès Bru.
6: La Moixiganga.
11: Pep, quina gràcia.
12: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
13: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
14: Ràdio Sant Quirze.
13: Sempre al teu costat.

0: Gracias.
1: Ahí vamos.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 6.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
10: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
9: Cada dimecres a les 7 de la tarda, som solidaris amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
10: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
9: A Ràdio Sant Quirze som solidaris.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze.
11: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a la música. Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
8: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 7.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: clica radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada setmana Ràdio Sant Quirze Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
1: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana Alimentació Saludable.
0: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Clica radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

sense ell. Persegueixo la meva utopia i no deixo d'intentar-ho cada dia. Sempre penso que serà l'última gira, serà la pasta o serà l'ego qui m'estira. Ja no

0: poesia quan és difícil, quan més es torça, disparo el míssil amb més força.
1: Perquè les cicatrius que lluïm ja són medalles, perquè som gent

0: Què som, els mocedades aquí o què? Estem empanats?
1: Aixeca't, sisplau.
2: Tranquil·la, vale?
1: Què passa? T'estàs avorrint o què?
3: Tio, em costa cantar a càmera.
4: Quin sentit té que em xupi a la cara?
3: Pues ja m'ho puto xupa-xup.
2: Ja ho sé, ja ho sé.
1: És la societat que et llepa la cara.
5: Clica radiosantquirze.cat. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
5: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
6: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
7: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
8: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
7: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
9: Miro la meva bola.
7: Andreu Cistella, el Pauet.
10: Ah, Kitchen, què fer?
7: Contes de microbis.
11: La desfilada dels microbis.
7: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
12: Li diré a la meva mare.
13: La Moixiganga.
7: Un programa presentat per Moisès Bru.
8: La Moixiganga.
13: Pes, quina gràcia.
14: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
7: Benvinguts al Circ Petit.
15: Obre la porta, man del dimoni.
9: Miro la meva bola.
15: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
16: El genís fa màgia, no miracles,
10: Doncs quin xororama!
7: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
17: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
18: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
19: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
20: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.

Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

fitto. Trec la polsa al que vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé, però de tant que les penso no passa. Estimar-me més i que no sigui massa. Seguir fent cançons.

vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé, estimar-me més.

0: petons que desperti. Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca. Sí,
7: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
9: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
8: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 9.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blancaneus, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororamà!
1: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
11: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
12: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
11: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
12: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
11: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

pensat que quan el món sigui nostre no tindrem lloc on anar. M'avorria els sopars i m'avorria les festes. Però quantes nits he pensat que quan el món sigui nostre

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 10.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a... Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Radio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant.

cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivella, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

sense ell. Persegueixo la meva utopia i no deixo d'intentar-ho cada dia. Sempre penso que serà l'última gira, serà la pasta o serà l'ego qui m'estira. Ja no vull que...

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
6: Bona tarda, amigues i amics de la música.
7: Bona tarda, sóc José Urille.
8: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
9: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera...
10: Per ara sentir una mica de música, que sí. Ja toca. Sí,
11: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
5: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
12: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 11. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Nostalgia.

Aviam, un, dos, tres, i ja hi som tots.

poeta a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Cuplejant. Som a tot el país.
2: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
3: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

M'he deixat mi trinyona que t'ha despertat. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou quan tinc roba estesa.

busco el perquè sempre massa endins, descobrint sorolls que no vull sentir. Penso massa per volar, en l'intent de deixar-me portar. Busco i

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosanquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

0: clica radiosantquirze.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven, o pasan, o son amantes de San Quirze. Tastet de Radio San Quirze. En Tastet de Radio San Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio San Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosanquirze.cat.
3: Radio San Quirze. Sempre al teu costat.
4: Ella fa d'on sola lluna no té cap secret.

0: Ràdio Sant Quirze. És la una. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva boca.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El xalís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
0: Clica radiosantquirze.cat.
11: That's right, I'm sad and blue, cause I can't do the boogaloo. I'm lost, can't do my thing, and that's why I

0: back, baby. Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a l'òpera. Per una mica de música, que sí. Ja toca. Sí,
7: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
9: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Radio Sant Quirze.

put a spell on you. Because you're mine.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
4: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
5: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
6: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les dues.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
3: Si tu ja no

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a la música. Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
8: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
8: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
9: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades, una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit i a radiosantquirze.cat.
4: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Oh, yeah. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quixon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, manca el dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
11: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivella, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
1: Unicoma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
0: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles.
1: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
0: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 4.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze, Ràdio Sant Quirze, Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a la música. Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
9: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
10: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
9: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
10: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
0: Sempre al teu costat.

0: publica radiosantquirze.cat. Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
0: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze. I quan vulguis, a radiosantquirze.cat.

0: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquires.cat.
1: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
0: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
1: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
0: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquires.cat.
2: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de San Quirze. Tastet de Radio San Quirze. En Tastet Radio de Radio San Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet Radio, de Radio San Quirze.
3: Tastet Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosanquirze.cat.
4: Radio San Quirze. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 5. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la caputxeta vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, manca el dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
11: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: all fade away. Don't try to dig what we all
1: clica radiosanquirza.cat.
2: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio

0: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
1: Bona tarda, amigues i amics de la música.
2: Bona tarda, sóc José Urille.
3: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
4: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a la
5: música. Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
6: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
0: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
7: Ràdio Sant Quirze.
8: Sempre al teu costat.
9: Tom Tom lived for all he could give, and he stood by his father's side. Then into his world came a sweet young girl, and he took her for his bride. He took her for his

down abreast. Please see for me, there are hairs hanging long.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 6.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: La llanterna màgica.
3: Què tal, com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 390 des dels nostres inicis i 40 d'aquesta desena temporada. Poques figures han deixat una empremta tan profunda en la història del cinema com Marilyn Monroe. Nascuda l'1 de juny de 1926, ara fa 100 anys a Los Angeles. La futura estrella va passar una infància marcada per la inestabilitat familiar i diverses estades en llars d'acollida. Arran d'unes fotografies realitzades pel reporter David Conover l'any 1946, va signar el seu primer contracte per fer cine. L'èxit li arribaria en títols com Niàgara, Els senyors prefereixen les roses, de Howard Hawks, i Com casar-se con un millonario. Marilyn Monroe va morir el 4 d'agost de 1962 a Los Angeles, amb només 36 anys. Malgrat una carrera breu, el seu llegat continua sent objecte d'estudi i fascinació, convertint-la en una de les icones més influents de la història del segle XX. Però abans d'entrar en matèria, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
2: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
3: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
2: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
3: Ja hi som tots? Doncs vinga, som-hi.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
3: Marilyn Monroe, nascuda amb el nom de Norma Jean Mortensen, va néixer l'1 de juny de 1926 a l'Hospital del Comtat de Los Angeles, a Califòrnia. El certificat de naixement constava com a pare Martin Edward Mortensen, segon marit de la segona mare, tot i que aquesta paternitat mai no va quedar demostrada. Diverses investigacions biogràfiques posteriors han assenyalat Charles Stanley Gifford, un company de feina de la seva mare, com el seu probable pare biològic. Aquest fet va ser objecte d'especulació durant dècades i va constituir una de les incògnites més comentades de la seva biografia. La seva mare, Gladys Pearl Baker, treballava com a muntadora de negatius cinematogràfics en laboratoris vinculats a la indústria de Hollywood. Pel que fa als germans, Marilyn era la petita de 3 fills. La seva mare havia tingut anteriorment 2 fills amb el seu primer marit, John Newton Baker, Robert i Bernice. Durant bona part de la seva infància, Marilyn va mantenir una relació gairebé nula amb els seus germans, especialment amb Bernice, amb la que establiria una relació més estreta durant l'edat adulta. Els primers anys de la vida de la futura estrella van estar marcats per la inestabilitat.

Els problemes de salut mental de Gladys, mare de Marilyn, l'impedien fer-se càrrec regularment de la seva filla. Com a conseqüència, Norma Jean va passar llargues temporades en famílies d'acollida i institucions assistencials. Una de les figures més importants de la seva infància va ser Ida Bolander, que juntament amb el seu marit, Albert, la van acollir a casa seva a la localitat rural de Hawthorne. Entre 1926 i 1934, Norma Jean va créixer principalment sota la tutela dels Bolander. Aquests anys li van proporcionar una certa estabilitat emocional, encara que la presència intermitent de la seva mare i els continus canvis de residència marcarien profundament el seu caràcter. A mitjans dels anys 30, després de l'ingrés de Gladys en diverses institucions psiquiàtriques, Norma va iniciar un període especialment difícil, alternant estades en llars d'acollida, cases de familiars i orfenats. Aquesta experiència d'inseguretat i desarrelament constituiria un dels elements centrals de la seva biografia i influiria decisivament en la dona que anys més tard el món coneixeria com a Marilyn Monroe. Malgrat les dificultats personals, va rebre una educació elemental regular a diversos centres escolars de l'àrea de Los Angeles i, finalment, a la University High School.

Els testimonis dels seus companys de classe descriurien Norma Jean com una estudiant tímida, reservada i aficionada a la lectura. L'any 1942 es va produir un episodi determinant en la seva vida. La seva tutora legal, Grace Mattie Goddard, una amiga de la seva mare que havia assumit la seva protecció, havia de traslladar-se amb el seu marit a l'estat de Virgínia. Com que la legislació vigent impedia endur-se la nena amb ells, es van plantejar la possibilitat de que la jove tornés a ingressar en un orfenat. Per evitar aquesta situació, amb només 16 anys, Norma va contraure matrimoni amb James Doherty, un veí de 21 anys que treballava en una fàbrica. El casament va tenir lloc el 19 de juny de 1942. A conseqüència d'aquest matrimoni, Norma va abandonar els seus estudis secundaris abans de graduar-se. Durant la Segona Guerra Mundial, James va ingressar a la Marina dels Estats Units. Mentre el seu marit va ser destinat a diferents bases militars, Norma va començar a treballar a la indústria aeronàutica. Va ser empleada de Radioplane, una empresa dedicada a la fabricació de components i avions no tripulats per l'exèrcit nord-americà.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: La vida de Norma va canviar radicalment el 1944. Aquell any, el fotògraf David Conover, contractat per l'exèrcit per documentar la contribució femenina a l'esforç bèl·lic, la va fotografiar a la fàbrica on treballava. Les imatges van cridar l'atenció per la seva naturalitat davant la càmera i van revelar un potencial que fins aleshores havia passat desapercebut. Animada pels resultats de la sessió, Norma va començar a treballar com a model de fotografia. En poc temps, Norma es va convertir en una de les models més sol·licitades de la costa oest. Va aparèixer en nombroses portades de revistes i anuncis publicitaris. Va tenyir-se el cabell de ros, un canvi estètic que acabaria esdevenint una de les seves principals senyes d'identitat. L'èxit com a model va despertar l'interès dels estudis cinematogràfics de Hollywood. El 1946, el directiu Ben Lyon, responsable de càsting de la 20th Century Fox, li va oferir el seu primer contracte amb la indústria. Li va suggerir el nom artístic de Marilyn, inspirat en l'actriu de Broadway Marilyn Miller, però Norma va escollir el cognom de Monroe, com a cognom de soltera de la seva àvia materna. Així naixia oficialment Marilyn Monroe, una jove sense formació interpretativa, però amb una extraordinària fotogènia i una gran determinació.

Quan va signar el seu primer contracte amb la 20th Century Fox, conscient de les seves limitacions tècniques, va iniciar un període intens de formació artística que resultaria fonamental per la seva futura carrera. Va rebre classes d'interpretació, dicció, expressió corporal i cant impartides per professors contractats pels estudis. Tot i que el seu primer contracte no va ser renovat al cap de pocs mesos, Marilyn va seguir formant-se mentre buscava noves oportunitats professionals. L'any 1948 va signar un contracte amb Columbia Pictures. Allà va estar treballant sota la supervisió de l'entrenadora vocal Natasha Lyttes, que la va ajudar a desenvolupar una tècnica interpretativa més sofisticada i va contribuir a construir la seva personalitat escènica. El seu primer paper destacat va arribar amb el musical Les Coristes, que tot i tenir una repercussió limitada, va permetre a la jove actriu demostrar les seves aptituds davant la càmera. A començaments dels 50, va començar a aparèixer en papers secundaris cada vegada més visibles. Entre les seves primeres intervencions destacades trobem La jungla d'asfalt, sota la direcció de John Huston, i Tot sobre Eva, dirigida per Joseph L. Mankiewicz i protagonitzada per Bette Davis.

La seva popularitat va créixer ràpidament gràcies a una combinació de talent, carisma i una extraordinària habilitat per connectar amb el públic. El 1952 ja era considerada una de les noves promeses de la indústria. Aquest mateix any va intervenir en produccions com Encuentro en la noche, dirigida per Fritz Lang, i Niebla en el alma, al costat de Richard Widmer, on va demostrar que podia fer-se càrrecs de papers dramàtics més complexos. Però el gran salt cap a l'estrellat es va produir el 1953. Aquell any va protagonitzar tres títols fonamentals en la construcció del seu mite cinematogràfic: Niàgara, dirigida per Henry Hathaway, Els senyors prefereixen les roses, de Howard Hawks, i Cómo casarse con un millonario, sota la direcció de Jan Negulesco. Especialment memorable va ser la interpretació de la cançó Diamonds Are a Girl's Best Friend, una escena que es convertiria en una de les més emblemàtiques de la història del cinema musical. Malgrat l'èxit, Monroe considerava que Hollywood explotava principalment la seva imatge de sex symbol. Amb l'objectiu de perfeccionar-se com a actriu dramàtica, el 1955 es va traslladar a Nova York per estudiar a l'Actors Studio, centre dirigit per Lee Strasberg.

recordades de la seva carrera, La tentación vive arriba, dirigida per Billy Wilder. El film va donar lloc a una de les imatges més icòniques de la història del cinema. Marilyn, damunt una reixeta del metro de Nova York, mentre el seu vestit blanc s'aixeca impulsat per l'aire. El 1955 havia fundat la seva pròpia productora. L'objectiu era obtenir un major control sobre els projectes en què participava i negociar en millors condicions amb els grans estudis. El primer gran resultat d'aquesta nova etapa va ser Bus Stop, dirigida per Joshua Logan. La seva interpretació de Cherry, una cantant de salon amb aspiracions artístiques, que s'enamora d'un innocent vaquer que participa en rodeos i que somia en fundar una família i retirar-se al seu ranxo a criar bestiar, va ser molt aplaudida.

Aquell 1956 va protagonitzar El príncep i la corista, dirigida i coprotagonitzada per Laurence Olivier. El rodatge va estar marcat per contínues tensions entre els dos artistes, però la pel·lícula va obtenir una notable repercussió. Però el punt àlgid de la seva carrera no va arribar fins a Ningú no és perfecte, també dirigida per Billy Wilder. Compartint pantalla amb Tony Curtis i Jack Lemmon, Monroe va oferir una interpretació que encara avui en dia està considerada com a una de les millors de la comèdia cinematogràfica. El film és sovint considerat entre les grans obres mestres del cinema nord-americà. Gràcies a aquesta actuació, va obtenir el premi més important de la seva trajectòria, el Globus d'Or a millor actriu de comèdia musical de l'any 1960. Aquest guardó

va representar el reconeixement oficial del seu talent per part de la indústria. Entre altres distincions destacades, Monroe també va ser reconeguda en diverses ocasions per la premsa especialitzada i per associacions de crítics cinematogràfics. La seva darrera pel·lícula estrenada en vida va ser Vida Rebels, dirigida per John Huston i escrita pel dramaturg Arthur Miller. El repartiment incluïa figures llegendàries com Clark Gable i Montgomery Clift. Amb el pas dels anys, aquesta obra ha estat reconeguda com a una de les interpretacions més profundes i emotives de Monroe.

0: Malgrat els èxits professionals, els problemes de salut, l'estrès derivat de la fama i les dificultats personals començaven a afectar de manera creixent la seva carrera. Els esdeveniments de la seva vida privada adquirien cada vegada més protagonisme en els darrers anys de la seva existència. El seu primer matrimoni, amb James Dougherty, als 16 anys, es va dissoldre oficialment 4 anys més tard. La seva segona unió va tenir una enorme repercussió mediàtica. El 14 de gener de 1954 es va casar amb Joe DiMaggio, una de les llegendes del beisbol nord-americà. DiMaggio havia estat una de les principals figures dels New York Yankees, i l'efecte que es professaven, la convivència va resultar complicada. El matrimoni només va durar 9 mesos i el divorci es va formalitzar l'octubre de 1954. Malgrat la separació, DiMaggio va continuar preocupant-se pel benestar de Marilyn durant la resta de la seva vida. El tercer matrimoni de l'actriu va ser amb el prestigiós dramaturg i escriptor Arthur Miller, representant una gran estabilitat intel·lectual i emocional per l'actriu. Però la relació es va deteriorar durant el rodatge de Vida Rebels i el divorci es va formalitzar aquell mateix any.
1: My name is Lolita. And I'm not supposed to play.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: Més enllà de les seves relacions, Marilyn destacava per una personalitat molt més complexa que la imatge pública construïda pels estudis. Era una lectora habitual d'autors com Dostoievski, Tolstoi, Joyce i Walt Whitman. També mostrava interès per la poesia, la psicologia, la filosofia i la història. Durant els seus darrers anys, però, les dificultats emocionals, els problemes de salut i la dependència de medicaments prescrits van afectar de manera notable la seva estabilitat personal. Malgrat això, el 1962 va participar en el rodatge de Something's Got to Give, dirigida per Josh Cukor. Però els continus ajornaments del rodatge i els problemes de salut de l'actriu van impedir que el projecte arribés a completar-se. La matinada del 5 d'agost de 1962, Marilyn Monroe va ser trobada sense vida a la seva residència de Brentwood. Tenia 36 anys. La investigació va concloure que la causa de la mort havia estat una intoxicació aguda per barbitúrics i va determinar, com a veredicte més probable, el suïcidi. 100 anys després del seu naixement, Norma Jean Mortensen, Marilyn Monroe, continua sent una figura fascinant. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa. Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Ja ho sabeu, sense vosaltres no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze presenta Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva.
1: Bona tarda, Sant Quirze. Com esteu, mussols i mussoles estimades? Ja fa caloreta. I estem a la Setmana Màgica. Jo li dic Setmana Màgica. El dijous és Sant Jordi, la festa més bonica que tenim a Catalunya. El dissabte tenim el mostem. I el diumenge tenim el mercat del comerç just i el mercat vintage. Vol dir que tenim feina. I us esperem a tots i a totes que diuen que farà molt bon temps a que visiteu, ens visiteu, xerreu amb nosaltres, tindrem ràdio en directe, super xulo. Som dia 20 d'abril, això ja ho sabeu, de 2026, són les 7 de la tarda, i a Ràdio Sant Quirze ens disposem a fer-vos passar una horeta distreta, informativa i a vegades divertida. El nostre tècnic, Miquel Àngel Bueno, a cabina, i una servidora al micròfon per una nova emissió en directe. Som-hi, Miquel Àngel. Avui començarem, ens assaltarem l'escaleta, que ja ho fem moltes vegades, i començarem donant pas a la nostra convidada. Avui, l'apartat del convidat té una convidada. Aquesta convidada que avui ens acompanya és la Mireia Puigmartí Porta, pedagoga sistèmica i conciliadora familiar. Bona tarda, Mireia.
2: Bona tarda, Anna Maria, moltes gràcies.
1: Benvinguda al nostre programa. Estem una mica intrigats perquè personalment això de les constel·lacions familiars no ho conec gaire i ens fa molta il·lusió que expliquis als nostres oients de què es tracta i quedem informats i,
2: molt bé,
1: i ben assabentats. Tu
2: doncs,
1: diràs.
2: Ho intentarem. Doncs bé, us puc explicar una miqueta, després ja entrarem en detall si voleu, però puc explicar una miqueta què són les constel·lacions familiars, per què serveixen, i és que moltes vegades jo com a professora, que soc professora d'idiomes, doncs m'he trobat en situacions en què els alumnes doncs a l'aula veus coses, no? I aleshores te n'adones que tots els nens, nosaltres, portem la nostra motxileta.
1: Evident.
2: D'acord, doncs amb les nostres vivències, històries, emocions, traumes, emocions no ben gestionades o ben resoltes a vegades. I aleshores les constel·lacions són una altra manera, un altre enfocament, ja que li diu teràpia vivencial, per treballar aquestes emocions, aquests bloquejos, patrons familiars repetitius, sí? A vegades trobem situacions que van passant i ens afecten al dia a dia. Doncs, bueno, després puc explicar una mica més què són les constel·lacions, però són una eina més,
1: una eina
2: per treballar-te.
1: Ho pots treballar amb adults i amb els propis nens?
2: Mira, sempre diem que una constel·lació familiar, normalment, jo per exemple, qui acuteix més a mi són les famílies, per la meva professió, i aleshores sovint veiem alguna cosa a l'aula, i a través de la meva formació de pedagoga sistèmica i consteladora pots intuir coses. Aleshores et ve una mare i diu, mira, és que el meu fill em passa això, o la meva filla em passa això altre, no? I tu pots indagar una miqueta amb el permís de la mare sempre, clar, o del pare, clar, no? I preguntes, si no et sap greu, et faran les preguntes i pots arribar, doncs, això, ajudar i més endavant potser, doncs, fer una constel·lació familiar, no? Però, bueno, bàsicament és això, que les famílies, doncs, tenen situacions i et venen buscant una miqueta...
1: Una solució.
2: Una solució, i jo directament no faria una constel·lació a un nen o una nena,
1: yeah,
2: perquè normalment els nens i les nenes somatitzen allò que veuen a casa. Hem de pensar que els nens del 0 als 7 anys estan en alfa, sí? El seu cervell està en alfa. Llavors, què vol dir? Que absorbeixen tot allò que passa a casa. Perquè principalment per supervivència.
1: Yeah.
2: No? Quan ets un nadó, un bebè, és per supervivència. Després és perquè tots volem pertany al nostre sistema familiar. Llavors el nen veu, analitza què passa a casa i a partir d'aquí doncs, té uns aprenentatges, etcètera, etcètera. Llavors, quan un nen té un símptoma, sigui un símptoma físic o sigui un tema emocional, jo constelo els pares, sí? Però, en canvi, quan el nen o la nena, diguéssim, ja té 16, 18,
1: ja són adolescents.
2: Sí, llavors ja els tractem com adults i ells poden constelar un tema seu. Si em vingués una mare de 60 anys a constelar el seu fill de 40, diria, no, això és un tema del seu fill. Jo puc constelar la relació teva amb el teu fill, però no puc constelar un problema del teu fill.
1: És clar.
2: Perquè llavors és el fill, si no, no estaríem respectant aquella persona i el seu sistema.
1: Molt interessant, mira, no m'ho imaginava que anés per aquí. I és clar, i penso que d'alguna manera els nens, com que tu els tens a classe, et passen informació sense saber-ho.
2: Sí.
1: No, perquè si el nen té un problema, un dia ve tristor, un altre dia no saps per què té, plora, aquestes coses, no deixa de ser que et passen informació. Sí. I si llavors els pares d'aquell nen, vull entendre això, estan preocupats i et diuen, no has vist pas si el meu nen, tal i qual, ja està, ja ho tens.
2: Correcte, a vegades és tu mateixa per intuïció, no? I les mestres al final estem a l'aula moltes hores amb ells,
1: clar.
2: I veiem coses, i sentim coses, i bueno, sempre hi ha un nen, no? I després un altre, i són patrons repetitius, i al final tens 25 anys d'experiència, no?, a les aules, i al final, doncs, sap més el diable per ell que per diable.
1: I ets pedagoga, psicòloga...
2: Bueno, i metge, no.
1: I no, home, una mica de
2: alguna
1: tot.
2: Alguna tirita, sí.
1: Perquè
2: sí.
1: Us trobeu amb de tot.
2: Has de fer de tot, exacte. Clar. Llavors, doncs, és entendre primer, tenir una mirada sistèmica cap al nen, saber que nosaltres, els adults, no ens hem de prendre res personal quan hi ha un mal comportament a l'aula, i entendre que els nens no són dolents, tenen potser comportaments dolents, i que llavors s'ha de trobar una mica l'arrel de tot allò. Perquè al final, un nen que es comporta malament, sigui des de, no sé, fer bullying, per exemple, o que no té respecte cap a la professora, al final és una crida d'atenció. És un "em veus?", sí? Perquè necessita ser vista aquella criatura, necessita doncs que algú atengui aquelles necessitats que pugui tenir aquella criatura, no? I els pares a vegades anem en pilot automàtic i no ens n'adonem de les coses.
1: Sí.
2: I a l'aula doncs veus coses i llavors amb molt de respecte i molt de tacte intentes, no?, doncs ajudar a la mesura del possible. De fet, jo era professora, traductora, intèrpret, i fins fa uns anys no vaig decidir estudiar pedagogia sistèmica.
1: Molt bé.
2: Perquè realment vaig dir, bueno, si estic acompanyant a les famílies sense voler-ho i saber-ho, dic, anem a formar-nos.
1: Clar, pots ajudar amb coneixement.
2: Exacte.
1: Clar.
2: Exacte.
1: De fet, sempre comento en el programa, no, això és degut a la meva edat, no? Jo sóc filla de postguerra, i és clar, moltes vegades ho comentem en família, que quina sort, que tenen avui els nens. Sí. Perquè s'ha passat de vés a escola, respecte absolut als pares, respecte absolut als avis, respecte absolut als mestres, que ja em semblava bé. El que no em semblava bé és que si un nen era, o nena era més traviesa, més moguda, no prestava atenció, agafessin un regle i li posessin els dits així i li piquessin, o et posessin agenollat amb 3-4 llibres de cara a la paret. Clar, jo era una nena, no en tenia massa el perquè ens feien aquells càstigs, però ara quan parlo amb els nostres propis nets, dic, no sabeu la sort que teniu, perquè ara hi ha eines per tot.
2: Sí.
1: Sí que és veritat que els nens també pateixen més problemes. Vull dir, la societat actual està muntada d'una manera que, bueno, sí, evidentment, jo també vaig ser una dona primerenca aquí a Sant Quirze amb incorporar-me a treballar des de als 16 anys, i no vaig plegar fins que em vaig jubilar, però a vegades tenia el sentiment de desatenció als meus fills.
2: Sí, les dones tenim molta, a vegades, saps? No? Carreguem dic, molta culpa.
1: Ai, l'he portat a la guarderia un any i mig, i no li hauria d'haver portat, ai, aquest sentiment que tens, no? Però ara tot això, degut al ritme de vida que es porta, és que és impossible, o tens uns avis que et poden suportar allà on tu no arribes, o has d'anar a guarderia, o has de tenir cangurs, clar, tot això, quan ja era mare no existia.
2: Ja, al final totes, crec que totes les que som mares, intentem, mares i pares, intentem fer el millor que sabem, i al final la sistèmica va una mica d'això, precisament, va de... Al final, ningú és més que ningú, ningú en sap més que ningú, tothom fa el que pot. I si els teus pares no han fet més, és perquè
1: no en sabien.
2: No n'han sabut. Jo sempre, quan parlo del llenguatge de les constel·lacions familiars, que és un llenguatge de l'ànima, dic, per entendre-ho d'una manera molt senzilla, si a la teva casa es parla xinès, tu aprendràs xinès. Si a la teva mare no li han dit "t'estimo", és difícil que ella sàpiga dir "t'estimo" i fer petons i tot això, sí? En una família on hi ha hagut abús, doncs és molt probable que hi hagi abús. Hi ha una que no. Per tant, al final és cada família té les seves, igual que les seves tradicions, les seves normes, els seus mandats, no? I a casa, cada casa té els seus mandats. Que el pare deia, doncs això és així, no? O...
1: Bueno, el pare manava i la mare executava, perquè la mare normalment estava a casa. Quan jo era un adolescent i una nena, la mare cuidava, un cop es casava, la dona havia de cuidar de la família. Llavors sempre hi havia una persona a casa, i a vegades hi havia la mare i l'àvia, perquè es vivia en comunitat, perquè la gent no es podia comprar cases com ara i pisos i tot això.
2: Hi havia més tribu.
1: Havia tribu. Llavors, ni el nen es trobava sol en cap moment, ni tenia... A lo millor no li sabien dir t'estimo, per el que tu dius, perquè ningú els hi havia dit amb ells. I no sabien manifestar. T'estimaven, però no ho sabien manifestar. Però el que sí és veritat és que ara tenim unes eines fantàstiques, afortunadament, per resoldre mils problemes que passen que no passaven abans.
2: No, jo penso que tenen problemes i problemes diferents, evidentment, però també penso que nosaltres devem a les generacions anteriors el fet de revisar-nos i mirar-nos, perquè nosaltres, a la meva generació, jo tinc 44 anys, ja, segons com, no ens ha faltat de res. Sí? És a dir, hem pogut anar a la universitat, per tant, no hem hagut de decidir treballar o estudiar, sinó que hem pogut estudiar, hem pogut treballar, formar-nos...
1: Hem pogut escollir.
2: Exacte, hem tingut aquesta llibertat. Llavors, nosaltres, afortunadament, doncs, no venim de la postguerra, etcètera, etcètera, ja hem nascut a posteriori de la dictadura. Per tant, diguem-ne que, ostres, tu, tenim la nevera plena, no? Tenim la formació, fins i tot temps lliure per, no sé, cadascú fer el que vulgui, no? Doncs, precisament, crec que ens toca, i sobretot els que som pares i deixem, no?, generacions al darrere nostre, és a dir, venen nens al darrere, si jo això no m'ho treballo, el meu fill està condemnat, és com la història, si un no la coneix la història, està condemnat a repetir-la, no? Aleshores, és una mica de dir, a veure, si jo dins del meu sistema familiar hi ha això, un bloqueig, un símptoma, el que sigui, si jo m'ho reviso, no només estic sanant el meu arbre, sinó que això ho allibero pels que venen després, no?
1: Clar.
2: I és com un acte d'amor al final, i que, ostres, tu, els nostres ancestres han hagut de patir per menjar, bàsicament,
1: exacte,
2: no? I per tirar endavant.
1: Per tirar endavant,
2: nosaltres
1: sí.
2: No. Evidentment, hi ha altres problemes, i la canalla, els pares anem molt en pilot automàtic, ens hem creat una sèrie de necessitats o ens han venut que necessitem això i això i allò de més enllà, i al final, doncs, potser el que necessitem és parar i estimar sense presses, no? Però bueno, sí, els nens, com tots, carreguen motxilla, i aquí, des de la pedagogia sistèmica, el que intentem és això, doncs, treballar una miqueta per poder ajudar les famílies.
1: Bé, no em negareu que està sent molt interessant aquesta entrevista, i crec que aprendrem moltes coses que desconeixíem.

0: Si vols participar, envia una nota de veu a l'equip del programa d'Alimentació Saludable al 688 90 85 94, 688 90 85 94.
1: Bé, Mireia, continuem perquè em sembla tan interessant que crec que tens moltes, moltes coses que explicar-nos encara.
2: Si vols et puc explicar una miqueta com són les constel·lacions familiars,
1: sí,
2: què fem realment.
1: Sí, què feu,
2: no?
1: Realment, va, sí.
2: Doncs explicaré una mica que, bueno, hi ha diferents formes de treballar, es poden fer constel·lacions familiars amb ninos, els típics ninos, els clics de Playmobil, sí, no? Llavors també amb coixins, es poden fer constel·lacions individuals, grupals, i on he fet també amb cavalls, per tant, és molt interessant, hi ha moltes formes de treballar. La meva és fent constel·lacions amb persones a nivell individual i també grupals. Un cop al mes fem constel·lacions grupals en les quals ve una persona que a mi m'exposa una situació, un conflicte, d'acord? Pot ser, per exemple, puc parlar d'un més recent, evidentment no diré noms,
1: evident,
2: però venia una mare perquè la seva filla era una nena que estava presentant problemes d'autoestima, bulímia, autolesions i coses sèries, no? Llavors et pots imaginar la família, no? Exacte, la preocupació.
1: El patiment.
2: Exacte. Llavors, moltes vegades veiem constel·lacions, un patró que repeteix molt sovint, no vol dir que sempre sigui així, no són matemàtiques, però sí que repeteix molt, i és que en constel·lació els consteladors i consteladores tenim hipòtesis, no? I podem pensar, ostres, això crec que va per aquí. Jo li vaig compartir, podria ser que això, però ja ho veurem. No ens podem avançar, perquè al final la constel·lació t'ensenya coses que tu potser no havies previst, yeah, evidentment, no? Aleshores, jo li vaig preguntar a aquesta mare, dic, has tingut algun avortament abans d'aquesta primera filla? Sí, sí, però fa molt de temps. Dic, val, d'acord, fem la constel·lació. I què passa? Que quan una persona ha tingut un avortament, sigui voluntari, sigui...
1: del tipus que sigui.
2: Exacte, un mes, una setmana, cinc mesos, és igual. Els germanets que venen després porten una càrrega. I llavors què passa? Que aquests nens tenen, a nivell inconscient tot això, això ens ho explica l'epigenètica, a nivell inconscient tenen una càrrega o una culpa de dir per què jo sí i l'altre no, d'acord? I veus que hi han conductes tipus, doncs això, l'aliment, l'alimentació és la mare, l'abundància és la mare, la salut és la mare, els diners també és la mare, la força per anar allò que volem és el pare. Sí?
1: Sí.
2: Per tant, és molt important agafar del pare, agafar de la mare, de tots dos, per poder anar cap a la nostra, fer la nostra vida. Però si més no és això, no? Doncs vam fer la constel·lació i es va poder veure realment que aquella nena a on mirava era aquell avortament. Sense la mare, evidentment,
1: ser una conscient ni saber-ho.
2: Exacte. I aleshores vam poder sanar això des de la constel·lació, de dir, bueno, aquesta càrrega, aquesta responsabilitat és de la mare i a la nena se l'ha d'alliberar. I llavors la mare, que ho tenia com allà aparcat, no?, perquè havia passat temps i bueno, això ja... Sí? Doncs vam poder fer aquesta feina. Clar, quan tu veus que això comença a moure's coses, dius, ostres, m'encanta aquesta feina.
1: Ostres, i tant. Sí. És molt interessant. Mm. Però llavors, si ho feu en grup, hi ha una persona que té un problema.
2: Exacte.
1: I hi ha altres persones que assisteixen com de convidats de,
2: sí,
1: de la participants. Constel·lació, participants.
2: Correcte.
1: I de quina manera les altres persones participen per ajudar tant a tu com a la persona que té el problema?
2: Molt bona pregunta.
1: A trobar una solució.
2: Doncs mira, més o menys perquè la gent des de casa es faci una idea. Ve la persona i la persona pot exposar o no el problema perquè potser la persona diu, mira, malgrat es crea un ambient molt maco en el que tots ens diguéssim, no, és un espai sense judici, d'acord? Perquè quan tu expliques un problema, tots en tenim, evidentment, i et posa en una situació de vulnerabilitat. Llavors, les persones que participen ja saben a què van i es posen al servei. No és un safareig, d'acord? Aleshores, què fan ells? Doncs participen com? Representant aquelles persones del sistema familiar de la persona que ve amb un conflicte, amb un problema, per exemple. Posem que va venir, imagina't, no et dic noms, però va venir una senyora que volia treballar la relació amb el seu fill. Doncs què fem nosaltres? Doncs la senyora, si ho vol explicar, ho explica, i si no, només ho sap la consteladora. Si és en sec, les persones no saben ni a qui representen. Si és en obert, les persones els hi pots dir, doncs tu representes
1: són un personatge.
2: De... Exacte.
1: Com una obra de teatre.
2: Correcte, però no hi ha gaire paraula. A una obra de teatre un comença,
1: sí,
2: no?
1: Sí,
2: i posa ment. Allà
1: hi ha
2: no
1: diàleg.
2: Ment. Exacte. Realment, el que jo vull és que la constel·lació, les persones, els participants, sentin. És a dir, nosaltres el que fem és somatitzar allò que ens diu el sistema. La gent pensarà, home, però què és això, que és una possessió? No, ni molt menys. És a dir, ningú surt allà ni posseït.
1: És una bruixeria, això.
2: Exacte, no, per res. A més que hi ha gent que, clar, com que no en tenen ni idea, venen per confiança, perquè et coneixen, i diu, no sé molt bé què vinc a fer, però llavors surten contents, no? Bàsicament, el que fem és configurar a les persones com nosaltres tots som canal. D'acord? Nosaltres tenim moltes més, diguéssim, molts més dons dels que ens han explicat. I nosaltres som capaços, igual que tenim la intuïció, hi ha persones que la tenen més o menys experta, nosaltres som capaços de sentir en el nostre cos allò que hi ha en el camp, allò que són els camps mòrfics, el que parla la constel·lació. Llavors, tu pots estar representant una persona i jo dir-te, ets la mare de tal, sí? O fins i tot sense dir-ho en paraules, eh? Poso les mans sobre les espatlles i... que vol dir, tu representes a tal. Val. Doncs tu de cop i volta, no pots explicar com, però tens moltes ganes de plorar. I et deixes anar i plores, perquè el cos parla. I tu saps en tot moment, soc la Mireia Puigmartí Porta, no se m'ha anat, sí?
1: L'olla.
2: L'olla, i sé perfectament qui sóc, ni m'he pres res, m'explico. Però, d'altra banda, sents que si ets la mare de, o aquesta persona que estigui representant, pots no saber qui és, tens ganes de plorar. Llavors, què passa? Hi ha un desordre en el sistema. Normalment, el que es veu en constel·lació és que hi ha un desordre. I Bert Hellinger, que les va crear, va dir l'amor sense ordre no és amor. Llavors, el que fem és ordenar i així poder sanar el que sigui, el conflicte que sigui. Hi ha tres principis de les constel·lacions familiars que, si vols, te'ls explico molt breu.
1: Però, escolta, una cosa. Digue. Les persones que venen, diguéssim, com a voluntàries...
2: Sí.
1: A ajudar aquesta persona que té un problema, aquestes persones deuen ser molt especials.
2: No.
1: No, són...
2: Qualsevol.
1: Qualsevol.
2: Qualsevol.
1: Perquè, és clar, aquest concepte que diem de l'empatia, no? O del feeling, no? Que diem, ostres, avui he estat amb la Mireia i m'ha caigut superbé, no? Val? O tu dius, ostres, l'Anna m'ha encantat, no sé què. Aquest canal... que tenim perquè una persona ens caigui millor o pitjor, en aquest grup de persones?
2: No, perquè precisament... Bé, jo sempre penso que tot passa per alguna cosa.
1: Aviam.
2: I al final tinc molta sort de tenir a moltes persones que realment una s'adona als altres i, a més, no ve qualsevol. Al final hi ha gent que li ressona, gent que té com un despertar de dir, escolta'm, jo em reviso. I, al final és qui té la capacitat de callar més l'ego, perquè tots tenim el nostre ego.
1: I tant.
2: I no és fàcil, perquè l'ego ens controla moltes vegades.
1: Sí, l'hauríem de deixar a l'entrada de casa.
2: Exacte. I realment, bueno, veus que totes aquestes màscares, històries que ens hem... No, i el personatge, això s'ha de posar a un costat i posar-te al servei. No cal que siguis una persona que mediti cada matí, ni molt menys. Senzillament que siguis una persona valenta, que es qüestioni, que digui, escolta'm, si sempre em passa el mateix amb les amigues, si a la feina no sé què, si els diners, el guanyo i tal com els guanyo, em surt una multa o no sé què, alguna cosa està passant aquí. Doncs és una mica això, qüestionar-te i poder-te mirar des d'un altre prisma. Llavors, quan estem en pilot automàtic, com que el 95% del temps funcionem amb inconscient, doncs, bueno, tira i...
1: I no tenim temps de pensar què ens passa.
2: Exacte. Qui dia va, s'any, empeny i ja està. Però quan tu dius, ei, un moment, vull portar les sombres a la llum, és a dir, vull portar aquest inconscient al conscient, Carl Jung ho deia. Si nosaltres no portem l'inconscient al conscient, què passa? Que li diem destí, és el meu destí. Però no, realment no. És qui governa la nostra vida. Però nosaltres som molt més que el nostre inconscient. Llavors el que hem d'intentar és... fer-ho conscient. I a partir d'aquí, quan tu saps una cosa, pots fer alguna cosa. Quan tu saps, tinc un problema, això és així, doncs pots buscar de mirar solucions. Però si tu dius, ah, oh, bueno, sí, vale, però són els altres, i poses sempre la culpa als altres,
1: la
2: culpa
1: fora.
2: Ah, exacte. Si tu sempre poses la culpa fora i no et responsabilitzes de lo teu, tu no t'has de responsabilitzar de lo dels altres, però de lo teu sí. Llavors, a partir d'aquí... quan un deixa de victimitzar-se. Oh, és que el meu pare no sé què. Oh, és que la meva mare no sé quantos. No, no. Els teus pares has de pensar que van ser els millors pares per tu, perquè arribis a ser qui ets.
1: Qui ets.
2: A partir d'aquí ja està. Clar, és com que Bert Hellinger el que explicava és això, no? Que al final és arribar a la compassió, que no és fàcil. no és fàcil perquè tots tenim aquest ego i aquest punt d'arrogància.
1: I avui en dia crec que és molt difícil.
2: Sí.
1: La paraula compassió.
2: Sí, perquè anem molt en la nostra. Eh? És
1: una, I ens hem tornat molt individualistes, egoistes. Jo, de la pandèmia cap aquí, crec que m'he empitjorat i tenia moltes esperances que després del tràngol milloraríem i hem empitjorat.
2: Jo vull ser optimista i pensar
1: no,
2: que...
1: No a nivell global, però...
2: Sí, sí, no, estic d'acord. Però vull pensar que hem anat a pitjor i que ara, d'alguna manera, ens n'adonarem. De la mateixa manera que, per exemple, la tecnologia, les pantalles i tant, a totes les escoles, i ara, doncs, s'estan traient. Aquí tard, perquè sempre anem tard, aquí.
1: Sí, sempre anem tard.
2: Però els països nòrdics, que ens van una miqueta avançats, doncs ho veus. I diuen, doncs mira, mea culpa, ens hem equivocat. I no passa res. I com que ens hem equivocat, doncs tirem enrere i ja està. I en lloc d'anar involucionant com a espècie, doncs traurem tecnologia i... Sí? Doncs jo vull pensar que al final... doncs les crisis fan que comencin coses noves, que ens replantegem.
1: Sí, segur.
2: Però sí que és cert.
1: Però sí que és cert que, vaja, jo... Esclar, potser també sóc més pessimista per l'edat que tens, et vas fent gran i vas pensant què els hi deixes. Què els hi deixes als teus nets, què els hi deixes als teus fills, perquè veus que el món està potes en l'aire.
2: Ara mateix, sí.
1: Està potes en l'aire perquè hi ha 3 o 4 bojos que fan de boig.
2: Sí, i no entenc encara com es permet...
1: Que fan de boig i ens dominen i potser, jo què sé, què pot passar, no? I esclar, quan ets més gran... Sí, jo sóc bastant optimista, però no deixes de dir ai, no? Ai.
2: Sí, perquè és un món que fa por. També és veritat que el nostre cervell tampoc està preparat per... Abans nosaltres vivíem en tribu i ens assabentàvem del que passava una tribu més enllà i una mica més enllà, però ens assabentaves del que passava tot el món.
1: Bueno, i ara és immediat.
2: Ara és cada dia, cada hora, entre guerres i...
1: És immediat, la informació és tan immediata que quan et donen la següent notícia, l'altra ja no té cap validesa.
2: Exacte. I al final estàs tan atordit que dius, bueno, ara ja no sé ni si això... O sigui, a nivell d'empatia, dius, és que si comences a empatitzar amb tothom... Bueno, tu aixecaries l'endemà del llit?
1: No.
2: Perquè al final el món és el que tu dius, està... Però bueno, no sé, jo vull pensar...
1: No, ens hem de llevar cada dia pensant que la vida és meravellosa, que hem de tirar endavant i que hi tirarem, això. Està claríssim, no? Jo ja tinc molta feina feta i de coses encara en vull fer, però el meu projecte de vida ja està complert, m'entens? Però escolta'm una cosa, m'ha quedat un dubte amb el que has explicat. Quan dius... jo poso les mans aquí, li estic dient a aquella persona que ha de representar un personatge en aquell cercle, i potser aquella persona es posa a plorar. Per què plora? Perquè s'identifica amb el problema, s'identifica amb la situació, perquè aquell estat de beneplàcit i tot fa que es relaxi i al seu pensament vinguin coses que la preocupen. Per què?
2: Realment, la persona, quan... Amb això m'encanta que la gent vingui a participar, després s'animen a constel·lar, perquè realment tu veus en el teu cos com realment sí, sents. Ara fred, ara calor, ara em pica aquí, ara em pica allà, o ara tinc ganes de seure. Són moviments lents, tot és lent. No hi ha energia, agressivitat ni res, tot això. Però un li donarà per plorar i l'altre li donarà per girar-li la cara i no poder mirar cap a una persona del sistema, per exemple. No? I aquí pots veure moltes dinàmiques, exclosos, coses que la persona ni sap del seu sistema... Bueno, surten moltes coses. Llavors aquesta persona no està plorant perquè ella es posi trista en si, però sí que és veritat, i et diré, que sempre que algú et tria a tu com a representant, perquè clar, jo li dic a la persona, al client, clienta, li dic, tria algú que et representi. Una dona pot triar una dona o pot triar un home. A mi això ja m'està donant informació.
1: Clar.
2: Sí? Aleshores, quan va triar aquella persona, sempre acaba sortint que tenen... històries similars a dins del sistema. Alguns sabent-ho, sent una consciència...
1: Encara que siguin desconegudes entre si.
2: I tant. Al final, tu pensa que a totes les cases hi ha secrets, a totes les cases hi ha tabús.
1: Sí, i tant.
2: A totes les cases hi ha desordres. A totes les cases hi ha qualsevol dels principis. Un és el de pertinença. Sempre, no a totes les famílies, però a algunes famílies hi ha exclosos. Persones del sistema que no se'n parla, perquè és una vergonya, pel que sigui. Fa anys, per exemple, per l'homosexualitat. No, que ningú sàpiga, no? Per exemple, en altres llocs del món per malalties.
1: No cal anar a altres llocs del món.
2: No, aquí també.
1: Saps, en aquest poble, quan érem 2.000 habitants, hi havia persones amb discapacitats, com hi ha hagut tota la vida, tot arreu, que les tenien tancades. Era una vergonya.
2: Era una vergonya.
1: En vés d'acceptar de dir, ostres, mira, que no, hem estat de sort, tenim aquesta malaltia, anem a veure què podem fer amb aquesta personeta. Era una vergonya.
2: Sí,
1: i la mateixa vergonya que si una noia l'hem embarassada abans de...
2: Exacte.
1: Aquestes coses tan, però que van existir.
2: I tant.
1: I que ostres, i que van ser molt dures. Saps?
2: De fet, això, clar, són històries dures, dolor emocional que ha patit aquella persona, i que si això no es mira amb bons ulls, doncs sigui aquesta persona que ha tingut aquest destí difícil, si això no es pot mirar amb bons ulls des del sistema, el sistema ho repetirà.
1: I ho exclou.
2: Exacte, perquè si tu exclous, perquè a més això ho veiem en constel·lacions, un exclòs del sistema apareix molt sovint en forma de símptoma. Oh, aquest nen té un dèficit d'atenció. No té dèficit d'atenció, té l'atenció a una altra cosa, perquè està intentant compensar allò que s'ha exclòs. Sí? Pot ser a través d'una addicció, pot ser a través d'un problema, d'un trastorn de llenguatge, qualsevol cosa.
1: Qualsevol cosa. Una dislèxia.
2: Exacte. Tot el que és llenguatge i idioma té molt a veure amb la mare. Si ens hi fixem a la cova,
1: sí.
2: La mare, no? Llenguatge. Sí. El pare, doncs, moviment, joc, sí, caçar... Sí. Val. Doncs, al final, és això, no? Que si tu exclous algú del sistema, la norma número 1 dels principis de les constel·lacions familiars segons Bert Hellinger és tothom pertany. L'altra és la jerarquia. El meu pare és el meu pare, la meva mare és la meva mare. I ara què tenim a casa? Petits tirans. Que volen manar i dius, no, ep, un moment, i no tenen per què ser mals nanos, però de seguida es desordenen, perquè ens desordenem, perquè moltes vegades quan els pares es fan grans, no, jo ja et faig això, jo ja t'organitzo, no, escolta'm, la teva mare és la gran, i el teu pare és el gran, no, i ens costa, tendim a desordenar-nos, i al final ho fem sense voler, però és una arrogància posar-te per sobre dels pares, sí? Llavors, tot això crea desequilibris i s'ha de compensar d'alguna manera. A nivell inconscient es comença a compensar d'altres maneres que no són sanes, no són bones pel sistema. I per últim, hi ha l'equilibri entre el donar i el rebre. No pot ser que un sempre doni sempre, sense rebre, i al revés. I veuràs entre germans, el petit, primer de tot, els fills, sempre estarem en deute amb els pares, perquè ens han donat el regal més gran, que és la vida. Exacte. Llavors, per tant, això, bueno, és així. Nosaltres rebem la vida als pares. Per tant, un primer treball és poder agrair això. Gràcies, pare, siguis com hagis sigut. Gràcies, mare. Ho hagis fet com ho hagis fet.
1: Hagis equivocat o no?
2: Exacte, m'has donat el més gran, la vida.
1: I llavors, com s'entén que hi hagi fills, a vegades bastant adults, que maltractin els seus pares? Com s'entén això?
2: Bueno, és molt difícil perquè a vegades sembla com si estiguéssim justificant el perpetrador, no? Quan en realitat el que hem de fer és defensar la víctima. I és així. S'han de defensar les víctimes, evidentment, per sobre de tot. Però, al final, són compensacions. Fins i tot un abusador. Que, clar, jo he tingut constel·lacions que no són fàcils, perquè tens a dins un sistema abús sexual cap a fills i és perpetuat en tot el sistema. Però és que tot això ve de més enrere. Llavors, si això no és sana d'arrel...
1: Va seguint. Generació darrere generació, és el que has dit al principi.
2: Correcte. I ho ha demostrat la ciència. Vull dir, no és allò que diguis, ui, s'han fumat alguna cosa aquí. No, realment, l'epigenètica, amb experiments al laboratori, ens ha demostrat això. No només heretem trets físics, etcètera, etcètera, sinó que també heretem emocions, traumes... Sí? Llavors, bueno, cadascú del sistema, a vegades quan una família hi ha aquest és un alcohòlic, bueno, ja, ell és l'alcohòlic, però això és un tema de tota la família. Ell ho carrega, però això ens pertany a tots una mica,
1: sí,
2: no?
1: Sí,
2: doncs
1: sí.
2: És una mica poder mirar amb més bons ulls a totes les persones del sistema.
1: Home, de fet, mira, jo quan veig per televisió, sobretot, o me n'entero d'algun cas que conec, no? Personal, i veig un nen amb síndrome, o sigui, un nen, un adult ja, o un adolescent amb síndrome de Down, amb discapacitats molt grans, treballant a la televisió, fent de camarer. Penso, aleluia.
2: Avançat.
1: Aleluia, perquè, esclar, quan jo recordo el que recordo, jo no li trobava explicació allò que em deien els meus pares, no, aquell nen el tenen tancat perquè els fa vergonya. Jo no li trobava justificació a això i no teníem informació de res, si ja t'ho pots imaginar, però jo no, com a persona, no li trobava justificació. I quan es va començar a potenciar aquestes persones, a ajudar-les i a tractar-les com un més. Exacte. Amb la discapacitat X. Feliç, sou feliç?
2: Sí, perquè al final és... aquí hi ha lloc per tots i l'amor és un llenguatge que és per tots. I quan nosaltres comencem a excloure, a qui fem mal és a nosaltres mateixos, no només evidentment aquella persona, sinó que aquestes persones ens enriqueixen el dia a dia. Per exemple, com tu comentaves, síndrome de Down, són persones...
1: Ui, dolces.
2: Exacte.
1: Dolcíssimes.
2: No tenen cap maldat.
1: Malícia, no tenen cap malícia.
2: I és fantàstic poder, però clar... som dues consteladores, una d'elles, l'Amparo, està especialitzada en nens amb discapacitat. I hem ajudat també a constelar nens amb discapacitat. I és molt bonic, perquè aquests nens sovint no expressen, perquè no poden o pel que sigui, allò que no els agrada. I quan un té un trauma, ja sabem, o el cos es congela, o fuig corrent, o ataca. Clar, molt sovint quan un pateix una situació del tipus que sigui, no reacciona. I això no vol dir que a mi ja m'està bé que m'insulteu o ja m'està bé que us en rieu de mi. Senzillament és que...
1: Es queda clavat.
2: Exacte. Es dissocia i això s'incorpora al cos. El trauma s'incorpora al cos i això es queda aquí congelat. I clar, aquesta emoció està aquí atrapada. Si aquesta emoció no es pot treballar, primer, una altra vegada, quan li torni a passar això... millor que no, però si li torna a passar no tindrà eines, i per altra banda aquí hi ha un dolor no treballat, i ara ja està demostradíssim que les emocions ens emmalalteixen si no estan ben gestionades. Llavors, doncs, precisament el maco d'això és que en segons quin tipus de discapacitat doncs també pots treballar. Jo, per exemple, en casos de persones amb esquizofrènia no faria constel·lacions familiars, però, per exemple, en persones discapacitades, té, etcètera, etcètera, també n'hem fet i és molt bonic.
1: Ostres, fantàstic, m'està encantant. M'està encantant el que ens expliques de veritat. Primera, perquè ho desconeixia, ja t'ho he dit fora de micròfons, que ho desconeixia. N'havia sentit parlar, però ho desconeixia i no m'havia interessat mai què podia ser això, que m'interesso per moltíssimes coses, I no em preguntis per què. Però penso, vaja, que és molt interessant la informació que ens estàs donant. Seria tan bonic que ens fessin una trucada.
2: Ah, doncs sí.
1: Perquè estem en directe i et fessin una consulta. Però bueno, això sempre ho diem i normalment no passa. Per què no passa? Primer fèiem el programa de 6 a 7 i dèiem, home, és que és una hora dolenta, sobretot per les mames, no? Nens cap aquí, nens cap a esport, els hem d'anar a buscar. Bueno, vam dir de 7 a 8, poder. Doncs, bueno... És el que moltes vegades em diu el meu company Miquel Àngel. Avui les coses van d'una altra manera. La gent escolta programes...

0: que és d'un valor molt, molt important.
1: Doncs jo t'ho agraeixo molt, que tinguis interès en saber sobre constel·lacions, i jo encantada d'explicar-vos doncs, això, no? Perquè al final jo parteixo sempre d'una base, que és que el que em va bé per mi m'agrada compartir-ho amb els altres.
0: Ja, això és molt maco.
1: Bueno, a partir d'aquí és, home, si això a mi m'ha funcionat, escolta'm, per què no t'ha de funcionar?
0: Per què no t'ha de funcionar tu, no?
1: Exacte.
0: El que passa que jo amb això sí que penso que s'ha de tenir una sensibilitat especial.
1: Bueno, jo sóc una persona que des de sempre, jo no sé per què, des de molt petita, si ens posem a mirar, jo als 14 anys el meu treball de l'escola, aquell que no me'n recordo ni com es diu, però que havies de presentar, anava sobre la mort. I jo havia llegit...
0: Sí. En sèrio? Sí. Als 14 anys?
1: Als 14 anys. I no era pas una persona amb tendència a suïcidar, ni molt menys, però jo ja m'havia llegit de l'Elisabeth Kubler-Ross un llibre que es diu La muerte, un amanecer. Me l'havia recomanat la mare d'una amiga que era directora al Taulí, a l'Albada, precisament,
0: sí,
1: i havíem anat
0: clar.
1: A fer voluntariat amb els terminals. I clar, jo era ben petita i sempre pensava, hi ha alguna cosa més. No pot ser que siguem només això d'aquí.
0: Un tros de matèria, eh?
1: Ah, exacte, ja està. No?
0: Posada en aquest món, no?
1: Clar, i llavors comences a revisar una mica, a formar-te, a estudiar, a veure que hi ha coses més enllà. Hi ha un senyor que admiro profundament, que és el Manuel Sansagarra, que parla de la supraconsciència.
0: Ui, sí, jo el segueixo.
1: El segueixes. No? Clar, llavors, quan tu comences a veure que també... L'Elisabeth Kubler-Ross era una dona científica alemana,
0: sí.
1: Que el que feia és acompanyar els malalts terminals a la mort, i al final tots acabaven explicant el mateix. Llavors, jo sóc molt fan quan em ve una persona a constel·lar, m'han vingut també metges, psicòlegs, m'han vingut persones de laboratori, supercientífiques. Bueno, jo no hi crec, però vinc...
0: A veure què passa.
1: A veure què. No, què fas ara? I venen, i llavors quan veuen el que passa, el moviment, tant si consideren la feina com temes relacionals amb persones de la família o de fora, amistats, el que sigui, veuen canvis i diuen, no m'ho puc creure. Després d'una setmana, dues setmanes de fer la constel·lació, mira què em va passar, no? I t'ho diuen, perquè et donen aquest retorn. Jo sempre dic, quan acabem una constel·lació, sempre dic 40 dies sense parlar-ne. Heu de fer la quarantena. Perquè això no és un tema de safreig, de dir, ah, mira, hem fet això, hem anat allà, què li ha passat?
0: I explicar no. I no explicar.
1: No.
0: Clar.
1: Això ho deixes aquí dintre i va fent xup-xup.
0: Que vagi madurant.
1: Exacte. I llavors, mica en mica, és com quan tires una pedra al llac, que hi ha primer una ona, després una altra, va fent cercles, i cada vegada es fa més gran, no? La ona expansiva, doncs és exactament el mateix. I llavors això, la constel·lació, hi ha una explicació científica, però realment tu la deixes allà reposar, i es va movent. Tu pensa que si tu, a dins d'un sistema familiar, tu et descol·loques del teu lloc, ja s'hi posa un altre. Si tu tornes a recol·locar, tot el sistema es mou.
0: Es mou, clar.
1: Per tant,
0: és un engranatge.
1: Exacte. I al final és això, poder fluir i sobretot, el principi, una de les, no? Consells, si poguéssim, no? Donar un consell, seria que perquè una persona, un nen o una nena, o nosaltres mateixos, puguem anar cap a la nostra vida amb força, amb ganes, amb iniciativa i amb abundància, primer de tot, hem de mirar cap als nostres pares, biològics en aquest cas, i acceptar el que va ser. I si és un pare que és donant, també és igual. La qüestió és acceptar el que sí que ha sigut i no jutjar. No és fàcil a vegades, perquè hi ha persones amb destins molt difícils.
0: No.
1: Sí? Però s'ha de fer un treball.
0: Clar, unes criatures que hagin tingut un pare o una mare maltractadora...
1: Correcte.
0: Crec que han de ser bastant madurs i bastant adults per arribar a entendre... Uh-huh. El per què ha passat allò.
1: Per què, exacte.
0: Jo crec que, vaja, amb l'experiència d'anys que tinc, a mi m'han passat algunes coses que no entenia, i amb el pas dels anys i les meves vivències com a mare, com a àvia, com a esposa, m'han dit, ups, t'estàs equivocant. T'estàs equivocant. Això passava per, saps? I trobar, d'alguna manera, la resposta.
1: Clar, perquè segurament vas canviar de perspectiva.
0: I acceptar-la. A vegades es fa difícil, segons què, perdonar-ho, però s'ha de perdonar. Perquè si no es perdona, no es viu tranquil, no es viu feliç.
1: Jo crec que en primer lloc el que hem de, sobretot, fer és perdonar-nos a nosaltres mateixos.
0: A nosaltres mateixos, perquè una cosa que tenim els humans és que, com deia la meva àvia, cap geperut es veu el seu gep.
1: Exacte.
0: És veritat, tots tenim defectes.
1: Sí.
0: I tots fem coses ben fetes i coses mal fetes. Ah, però nosaltres no ens autojutgem. Jutgem els del costat.
1: Correcte.
0: La veïna, el veí, l'amic, el cosí, eh? Que ho fem d'aquesta
1: sí.
0: manera.

0: Mira.
1: Tirem pilotes fora i al final és, no, la culpa cap en fora i jo no em faig responsable de lo meu. No, i també des del victimisme, no? Quan un és adolescent ja és normal que el pare i la mare siguin els enemics, és normal tot això, no? Però arriba un punt que tu, quan ja tens 20, no, hauries de dir, bueno, moment, vale, el meu pare va fer això i la meva mare va fer allò i jo em penso que ho sé fer millor. I, sí?
0: I quan ets pare i mare jove, què passa?
1: Ah, llavors dius, ostres!
0: La mare em deia això, però ara ho entenc, perquè jo ara tinc les nenes adolescents i també no vull que vinguin tard. I...
1: Clar,
0: sí o no?
1: I et veus... I...
0: Però esclar, han de passar molts anys a vegades, eh?
1: Sí.
0: Per veure les coses.
1: Bueno, però la vida jo penso que és una escola, no? I que al final doncs és anar passant cursos i aprenentatges i anar fent, i ens queda molt per aprendre i som molt ignorants de tot. Però bueno, amb allò que vas replegant d'aquí i d'allà, doncs et vas fent i...
0: Ara, mira, m'has fet pensar quan has dit això de l'aigua, no? Que dius, tires una pedra i va fent ones. Esclar, quan... Els anys 50, 60, et deien, aquesta nena no menja, està negada. I la portaven a una persona que tenia certs poders i et deia, 9 dies a tirar una pedreta a la riera. I la nena o el nen no en tenia res, però la mare, sobretot, s'aplicava allò. I ho feia, i al cap de 9 dies, aquella nena començava a tenir gana. O sigui, el fet de les àvies remeieres que venen de l'època medieval, de fer els medicaments, esclar, evidentment tot això, gràcies a Déu, ha avançat, però no vol dir que anessin equivocats, ja tenien el per dir-ho d'alguna manera, eines.
1: Sí,
0: eines,
1: per saber.
0: Per saber el per què entre un germà i un altre hi havia gelosia, saps? I en canvi els pares pobres, per més que s'amoïnessin, no ho sabien resoldre, vale? Hi havia aquella persona, a tots els pobles, t'ho asseguro, aquella persona o persones que deies, a una li deien la bruixeta, a l'altra li deien...
1: Aquí a Sant Quirze teníem la Maria,
0: vale?
1: Del carreró.
0: La bruixeta, la Maria de la plaça, que tenia... No sabem quins poders, però els tenia. Mm. I, doncs, les famílies, abans d'anar al metge, tiraven d'això.
1: Sí, de fet, al final, jo sempre ho dic, evidentment, quan algú li fa mal alguna cosa, d'anar al metge.
0: Evident.
1: Evidentment, no? Però, al final, aquella pastilleta que han fet al laboratori, ve d'on ve? Sí?
0: De les herbes, de la fitoteràpia.
1: Exacte.
0: De la fitoteràpia, però és que, de l'època que jo et parlo, abans de dur-te al metge... esgotaven aquests remeis, que si l'herbeta de no sé què, que si l'oli de fetge de bacallà perquè tingui ferro, el nen que estigui fort, per... totes aquestes coses, i moltes vegades penso que bé que hem avançat, però a la vegada penso, ostres, tanta química que ens hem de prendre les persones que no estem bé.
1: Bueno, és que això al final, si mirem una miqueta, per exemple, hi ha un canal de televisió que es diu Gaia, on surten molts científics que expliquen una mica... el poder que tenim les persones de sanar-nos. És a dir, nosaltres, en realitat, és que això donaria per un altre programa,
0: i tant.
1: Som persones, els humans, tenim la capacitat de sanar. L'efecte placebo, per exemple.
0: Mm-hmm.
1: No? És a dir, tu, el teu cos, si li dones la informació correcta, és capaç de sanar-se. Llavors, clar, si nosaltres som capaços d'això, quantes coses més podem fer? Per exemple, clar, en la meva formació, doncs, altres formacions que faig és d'intuïció, no? Cap de setmana passat vaig fer una formació com a alumna amb cavalls, que també he tingut durant molts anys cavalls, i una part de la formació era la visió extraocular, és a dir, veure-hi sense ulls. Aleshores, és posar-te un antifaç que realment no veus res fins que comences a veure. I això és una capacitat que a la Índia s'ensenya als nens.
0: I tant.
1: Sí, llavors, quan un nen veu que hi pot veure sense ulls, s'empodera, puja l'autoestima. Però interessa tenir una població que comenci a saber que té molts més poders i capacitats de les que realment ens han venut?
0: Doncs mira, a pagès tothom sabia que els gossets, els cavalls, les gallines i els porquets podien produir beneficis a les persones. Però, aquest pagès que s'està empescant, aquest pagès.
1: Mm-hmm.
0: No. Eren savis perquè no tenien res a l'abast.
1: Mm-hmm.
0: M'entens? I es buscaven les seves, les seves coses. Una altra cosa és que si un s'ha d'arrencar un queixal ha d'anar al dentista.
1: Està clar, això no...
0: Sí. Això no ho pots obviar, no, no cal que et prenguis ni una camamilla, ni una sàlvia, ni una infusió de romaní. Si tu et fa mal un queixal has d'anar al dentista. Però que hi havia una sèrie d'eines tan primàries que d'alguna manera funcionaven, sí, la gent es moria més jove, això és veritat.
1: Bueno,
0: i ara, goita, vivim, mare meva, quantes persones de 100 anys?
1: Sí, eh?
0: Aquest 2025, aquest 2025, quantes persones de més de 100 anys?
1: Sí.
0: I moltes amb una clarividència cognitiva fabulosa.
1: Sí.
0: Fabulosa, vol dir que, bueno,
1: jo vull pensar
0: hem avançat
1: que,
0: cap a bé.
1: Que, sí, jo vull pensar que... Bueno, de fet ho diuen, eh? Que cada vegada viurem més, però amb salut. Perquè, clar, si vols viure molts anys i ets molt dependent, doncs segurament... Diràs...
0: Sí, però amb salut apedaçada, t'ho asseguro.
1: Bueno.
0: Clar, a veure, cadascú té el seu nivell de salut, no? Però, bueno, no vull personalitzar, però jo vaig començar bastant jove a tenir problemes greus de salut. I mira, estic aquí, però a base de què? De cuidar-me.
1: Clar.
0: De cuidar-me amb l'alimentació, de cuidar-me amb la medicació, de fer medicina alternativa, de fer teràpies, de fer mil coses que no entren en la seguretat social.
1: Ja. Yeah.
0: Que tindria tres xalets, un a la Cerdanya, un altre a Sitges, val? Però sí, que m'han servit per arribar, com diu el meu company, tu et pensaves que arribaries a 77 anys? Doncs no.
1: I així de valenta.
0: Doncs no, quan jo era novieta, que tenia 15 anys, li deia al meu nòvio, ui, fulana s'ha mort, s'ha jubilat i s'ha mort. I veies les senyores de 50 anys vestides de negre, tant si eren viudes com si no,
1: sí, sí,
0: amb la mantellina o el mocador del cap, i veies una àvia. I ara, és clar, a veure, siguem realistes, jo em miro al mirall i dic, ostres, Anna, que hem canviat, no? Però penso, el teu esperit, les teves ganes de fer cosa, no són de 77 anys, o sigui, a mi em va més ràpid el cap...
1: que els peus.
0: I els peus a vegades, com ara, no m'acompanyen.
1: Clar.
0: M'entens? Vol dir que sí, sí que viurem molts anys, però jo també sóc de les que penso que segons amb quines condicions.
1: No, exacte.
0: No val la pena.
1: Aquí, no sé, per exemple, el meu marit és belga i a Bèlgica tothom té el testament vital fet, tothom parla de l'eutanàsia.
0: A casa també, ja fa anys.
1: Sí, doncs
0: i ara, per sort, bueno, hi ha el de l'eutanàsia, que déu-n'hi-do encara el que va funcionant i esperem que funcioni més.
1: Exacte.
0: Però la veritat és que sí, que sí, que... La vostra generació segur que viurà més de 100 anys, segur.
1: No, o sigui, al final és el temps que estiguem, i per mi no és el més important,
0: no,
1: és al final què fas amb aquest temps,
0: i com,
1: no?
0: I com, i
1: com
0: ser estar feliç.
1: Sí, clar, exacte, i jo per mi crec que el millor que pots fer és quan marxes d'aquí. Diuen que hi ha una sèrie de coses, no?, de la gent, que la gent se'n penedeix. Ningú se'n penedeix d'haver passat més estona a l'oficina. Ningú diu, ostres, llàstima que no he treballat prou, no? I que no he passat més temps a l'oficina. També el fet, la gent se'n penedeix del que no ha fet. De dir, ostres, sí, no vaig fer no sé què.
0: No vaig dir.
1: No vaig dir.
0: No li vaig dir perdona.
1: Exacte.
0: No vaig fer aquesta cosa.
1: Exacte. Ningú se'n penedeix d'haver intentat coses, d'haver, no?, lluitat pel que sigui, encara que t'equivoquis, és igual. I al final és això, és dir, bueno, mira, jo passo per aquí una estona... aprenc el que puc, aporto el que puc i al final...
0: I faig el bé.
1: Sí. I al final saps què penso també? Que això també donaria per un altre programa, però és el fet de dir, ostres, ens han fet creure des de molt petits que hi ha alguna cosa que no som prou, no som suficients. I al final és un... No, no, si és que està molt bé trobar, no?, el teu propòsit de vida, etc. Sí, però és que amb viure n'hi ha prou.
0: N'hi ha prou.
1: Amb viure, no fer mal a ningú...
0: Però es fa complicat avui en dia això, eh? Molt complicat.
1: Bueno,
0: molt complicat. Quina persona has sentit que no et digui que està estressada?
1: Sí, l'estrès és la mal, bueno, és el pitjor.
0: Ansietat.
1: Enemic, sí.
0: Depressió. Mm. Quan un no aconsegueix les fites, quan... per mil coses.
1: Sí, en constel·lacions diries que la depressió, en anglès seria com un depression, seria com un deep rest. Moltes vegades la depressió el que veus és que és un descans del personatge, de l'ego. És com acceptar finalment que el teu personatge aquest s'ha mort, s'ha acabat.
0: Hi ha altra cosa.
1: Hi ha altra cosa, perquè la teva ànima porta un altre programa, hi ha una altra història per tu. Però, clar, vivim tant a la zona de confort, amb el pilot automàtic, i que, bueno, i que a vegades és una merda tot, però és igual, és la merda que conec, no?
0: Tenim de tot, però encara ens falta de tot.
1: Ah, exacte.
0: Sobretot en els nanos, no?, que tenen absolutament de tot i no estan satisfets amb res. I com ha dit el meu company, t'has menjat tot el programa.
1: T'he dit que no callava ni sota l'aigua.
0: De lo que estic, bueno, molt contenta.
1: Gràcies.
0: Perquè estat, també, però... ha estat molt interessant i com que vas dient això dona per un altre programa, això dona per un altre programa, a la ràdio acabarà com l'escola i farem vacances, però jo t'apunto pels principis de temporada perquè tornis.
1: Doncs jo t'ho agraeixo molt i ja saps que jo m'apunto amb un
0: perquè verdeig. Perquè penso que, no... bueno, que coses interessants que cal que les sapiguem. Que existeixen. Les farem servir o no les farem servir?
1: Exacte.
0: Però s'ha de saber que existeix maneres, com te diria, més planeres i fàcils de resoldre, depèn quins problemes.
1: Al final és saber que hi ha això, escolta, una persona va dir, a mi això no em servirà, doncs cap problema, un altre dirà, ai, doncs a mi això em ressona, a mi això em pica, no?
0: Exacte.
1: Vull provar, vull saber. Doncs participa i sabràs el que és i després si t'animes consteles.
0: Clar, però, ja però en època de la Maria que deies, haguessin dit, aquesta noia és una bruixa.
1: Sí.
0: Aquesta noia és una bruixota.
1: Però de les bones, eh? Totes som una mica bruixes.
0: Bé, bueno, sí, no? Mireia, et donem les gràcies infinitament. Ha estat un plaer i et dic, eh? Recorda, agenda. Jo començaré l'octubre, no començaré el setembre. Si estic bé, me'n penso una de vacances, que l'any passat va ser molt dur.
1: Clar.
0: Estic ballant la conga des del gener del 25 i estem a l'abril del 26. I vull marxar de vacances, si Déu vol. Però a l'octubre començarem la temporada. El programa... Alimentació saludable.
1: Molt bé, doncs quan tornis, aquí estarem.
0: Que avui em diran, escolta, des de l'alimentació saludable. Mira que venia preparada avui, preparadíssima. Doncs ho guardarem per la setmana que ve.
1: Molt bé.
0: Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, t'ho agraïm moltíssim.
1: Gràcies, Anna Maria, tu per convidar-me. Ha sigut un plaer.
0: Bé, amics i amigues, ja veieu, 54 minuts d'informació més que interessant. Bé, bueno, és que jo l'he trobat interessantíssima, potser perquè aquestes coses m'agraden molt, i fixa't tu, que la desconeixia totalment. Doncs pues avui ja no sóc desconeixedora. I m'agrada moltíssim que els convidats i les convidades que venen al programa, encara que no parlem d'alimentació, en el tema del convidat, ens aportin qüestions tan importants per ser feliços, per portar la vida amb una miqueta més de tranquil·litat. Us deixem aquí, us esperem dilluns que ve, després de passar Sant Jordi, d'anar, de que ens regalin la rosa, de que ens anem a comprar el llibre, de passar el mostrem i de passar la Fira del Comerç Just. Vol dir que prepareu-vos, que ens espera una bona setmana. Fins dilluns que ve. Sigueu feliços.

Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Bona nit, mainada.
1: Bona nit, Moisès.
0: Som a la Moxiganga. Què tal, com va la setmana? Espero que vagi molt bé i ara estigueu preparats i preparades per començar a escoltar La Moxiganga, el millor programa que es fa i es fa a tot Catalunya, perquè ja sabeu que La Moxiganga la podeu escoltar des de la vostra emissora municipal o sempre que vulgueu des de la nostra pàgina web, lamoxiganga.cat. Allà hi trobareu tots els capítols que hem fet fins al dia d'avui si cliqueu a programes sencers. Allà hi trobareu, per exemple, de la setmana passada, que vam parlar de Valla de Jocs i vam parlar de La Patum, un programa molt xulo que us recomano que torneu a escoltar tantes vegades com vulgueu. A la nostra pàgina web també trobarem els 100 anys de contes d'en Roger Garros, que ens explica de tant en tant aquí a la Moxiganga. Per exemple, hi trobaríem el doctor Totosap, o bé el llop, la guineu i la cabreta, o bé en Sebastià, que és un peixet que corre pel mar, que neda pel mar, vaja, més ben dit. En fi, que trobareu moltes, moltes coses. I si aneu a l'inici de la pàgina web, a dalt de tot, a la dreta, hi trobareu el nostre número de WhatsApp, al qual ens podeu escriure o deixar-nos notes de veu, que nosaltres les reproduirem aquí a la Moxiganga. Per exemple, que teniu un amic, un germà, una germana, tieta o tieta o avi, que fa anys, el podeu felicitar aquí a la Moxiganga. I nosaltres li posarem una cançó d'aniversari molt xula que tenim guardada per tu. I també, si vols, ens pots enviar un correu electrònic a l'esquerra i trobaràs el nostre correu i ens podeu enviar missatges si és que teniu ganes d'escriure'ns moltes coses. Doncs vinga, va, que avui a la Moxiganga us hem preparat moltes coses, com sempre. Avui connectarem amb l'Anna i el Roger, l'Anna Bruc i en Roger Garros, que ens faran els seus contes de microbis. També escoltarem un capítol de Circ Petit, que avui es titula La màgia del Circ Petit. Avui segur que surt el nostre entranyable mag aquí en el Circ Petit, i segurament també podrem veure la Perla, que és la nostra elefanta. Ja ho sabeu, eh? Sempre que vulgueu, a la moxiganga.cat hi teniu tots els capítols de Circ Petit que hem gravat, i també trobareu, si voleu, un vídeo que veureu com vam gravar Circ Petit a la ràdio. Per cert, amics i amigues, acabarem la Moxiganga amb la cançó de Bressol, que és el moment que nosaltres ens direm bona nit i ens anirem a dormir. Doncs vinga, fetes les presentacions, i per cert que no us ho he dit, que el meu nom és Moisès Bruc, començarem avui la Moxiganga amb una cançó que ens parla d'un mosquit, perquè no sé si ho heu notat, però els mosquits ja comencen a sortir del seu cau i ens volen venir a picar. Doncs aquest mosquit es diu Marià i es va tornar vegetarià. Així que, si voleu escoltar la cançó, la tenim preparada aquí en el Tocadiscos per tots vosaltres, si la voleu escoltar. Amics i amigues, estem a punt de començar. Això ja està en marxa, els botons estan en marxa, les antenes posades i l'internet connectat. Així que comencem la Moxiganga. Amics i amigues, ara mateix comença la Moxiganga. Som-hi!

0: la Moxiganga.
1: Insubstituïble, insubstituïble.
2: La Moxiganga presenta Contes de microbis, d'Arthur Kornenberg, amb les veus de Anna Bruch i Roger Garros.

0: Estafilococcus aureus, quan els aliments fan mal. L'estafil daurat és a les mans, al cabell, al teu nas. En el teu cos, per tot arreu te'l trobaràs. Si et punxa sense voler, milions en poden entrar. Creix amb força i dins del teu cos proliferar. Però les cèl·lules i anticossos fabricats pel teu cos poden vèncer fàcilment aquests temuts invasors. Quan se senten envoltats, deixen ràpids la baralla. Marxen i obliden la lluita. Hauràs guanyat la batalla. De la mà d'un forner, en una rara ocasió, van escapar-se uns estàfils per començar la invasió. Va ser en un pastís de crema, aquell mateix dia enfornat. Oh, Déu meu, qui ho podia haver pensat? Un cop a dins del pastís, els microbis van proliferar, produïen toxines que mal de panxa podien causar. En arribar de l'escola, en Roger va veure el pastís, i aquella imatge tan dolça tot d'una va fer-lo feliç. Era l'hora de sopar, ja no podia esperar. De seguida, impacient, va començar-ne a menjar. No podia parar, era tan bo el pastís. Va clavar-li queixalada i tot sencer se'l va cruspir. Quan era ja dins del llit, al vespre, ben cap al tard, la panxeta i el cap van començar a fer-li mal. I corre, que correràs, el lavabo va acudir. Una, dues, tres vegades, i no era gens divertit.
1: Tinc calor, tinc fred, l'habitació no està quieta.
0: Ai, Roger, què et passa? Què tens, pobret? Vingui, doctor, vingui ràpidament. En Roger es troba molt malament. Ja sé què li passa, diu el doctor. Sospito que pateix una intoxicació. Anem cap a l'hospital. Allà tenen remeis bons i els metges i les infermeres li oferiran atencions. Van passar no gaires dies i en Roger es va curar. De nou amb ganes de córrer, de jugar i de menjar. Aquell pastís de crema varen tenir molta sort. Ara d'aquella aventura només en queda un mal record. Ja ho sabeu, grans i petits, quan s'ha de tocar menjar, rentar-se molt bé les mans és el primer requisit.
2: I fins aquí Contes de microbis d'Arthur Kornenberg, amb les veus de Anna Bruch i Roger Garros.

0: Banderes i banderoles de tots colors, un cercle de carruatges tronats i al vell mig, una gran carpa tota ratllada de blanc i vermell. Benvinguts al Circ Petit.
1: La màgia del Circ Petit.
2: Voleu conèixer aquest petit circ? Doncs veniu, apropem-nos-hi. Sembla que en aquests moments estem en plena funció. Ha acabat l'actuació d'en Salim, el faquir, i la Sílvia està preparant al mig de la pista tots els estris perquè en Genís, el mag, comenci la seva actuació. Mentrestant, el senyor Agustí està presentant.
3: Bé, senyores i senyors, i a continuació, després de la fantàstica actuació del nostre sorprenent faquir...
2: Sembla, però, que darrere les cortines alguna cosa no va a l'hora. En Genís fa molt mala cara.
1: Ai, em sembla que no em trobo pas bé.
4: Idò, en Genís, què et passa?
1: No ho sé, avui quan me la veig ja no em trobo gaire bé, però és que ara em roda tot.
5: Què li passa ara amb aquest? Ep, Genís, que et toca sortir a la pista, no és hora de fer el pallasso ara.
6: Què vols dir amb això, Tomàs, que fer el pallasso és una cosa molt sèria?
1: Ai, que em roda tot.
4: Ostres, en Genís està blanc com el paper.
1: Estira't aquí, Genís, veuràs que de seguida et trobes millor.
5: Però què dius tu ara? Com vols estirar-la damunt del llit de claus? L'acabarem d'espatllar.
1: Doncs a mi em va bé.
4: D'això, Genís, a què vols que et prepari unes herbetes?
1: Em trobo malament.
7: Això no cal que ho juris.
2: Doncs la cosa es complica, perquè ara el senyor Agustí ja presenta en Genís.
3: Rebem amb un fort aplaudiment en Genís el mag i la Sílvia.
2: Això no va pas bé. Ha sortit la Sílvia tota sola fent el millor dels seus somriures.
4: Senyor Agustí!
8: Es pot saber què et passa? On és en Genís?
4: Doncs resulta que no es troba bé.
8: Però com? Què vols dir?
4: Doncs que ara mateix està darrere la cortina que no pot fer ni dues passes sense marejar-se.
8: Però si ja ho tenim tot a punt. I ara què fem?
4: Ai, mira, no en tinc ni idea.
3: Bé... D'això, doncs, estimadíssim públic, sembla que en Genís, el mag, ens ha preparat un número d'allò més original.
5: Però que se'n pot aquest senyor Agustí? Està marejat com una sopa. És un número original.
4: Ai, no entenc res.
6: Mireu, ara ha anat a agafar el barret que en Genís fa servir per al seu número.
4: Xxxt, calleu, que ara vindrà el més divertit.
3: Sí, en Genís ens presenta el número de l'home invisible. Vostès no el poden veure ni sentir, però en Genís és aquí.
7: Invisible? No pot ser, el senyor Agustí s'ha trastocat.
4: Així calleu.
3: Veuen aquest barret? No hi ha res, oi? Doncs, hola, un conill. Oh!
1: Però com és possible? El senyor Agustí s'ha fet màgia, eh?
4: Heu vist la cara de la Sílvia? Fa uns ulls com unes taronges.
2: Doncs sí, el senyor Agustí primer dubtant i després més segur. De mica en mica va fent tots els números de màgia i actua com si en Genís fos a l'escenari, ajudant-lo a fer tots els números. Un cop acabada la funció, els artistes de Circ Petit no saben avenir del que han vist en aquella tarda.
4: Però senyor Agustí, des de quan sap fer màgia?
8: Jo no en sé pas. No sé què m'ha passat.
5: Doncs ho ha fet de meravella.
4: Sí, tot i que semblava que n'és una mica desorientat. És normal, el nostre benvolgut director no sabia pas el que es feia.
8: Dona, Sibila, una mica de respecte, no?
4: No, el que vull dir és que ha estat la màgia del circ, l'esperit del circ petit, el que diu que la funció no es pot aturar. Li ha fet fer els números de màgia.
8: Això és increïble, però té raó. Jo ara seria incapaç de repetir cap dels números que he fet. Per cert, com està en Genís?
4: És el carruatge, ja es troba millor. Anem a explicar-li, es farà un tip de riure.
7: Sí, estic segur que li hauria encantat fer un número de mag invisible.
2: Caram, així aquesta és la màgia del circ?
4: Sí, la funció sempre ha de continuar, passi el que passi.
2: I com ho explicaràs això en el teu diari?
4: No sé, no és fàcil. Sí, ja ho tinc. Màgia. Si per ventura un mal de cap deixa algú fora de combat, pensa tot seguit el director. Ja ha començat la funció. Què fem amb un artista malalt? Que la funció segueixi igual. La màgia del circ ho arreglarà, perquè la funció ha de continuar.

Circ Petit és una idea original de Moisès Bruc i Joan Cirera. Guió i direcció, Joan Cirera. Amb les veus de Moisès Bruc, Jordi Canal, Joan Cirera, Mònica Torra i Jordi Terrades. Muntatge musical, Moisès Bruc. El control, Carles Cerqueda. Amb els equips tècnics de Ràdio Sant Quirze.

Avui, a la Moxiganga, hem cantat, hem ballat i hem disfrutat amb les històries de Ser Petit. I ara toca buscar la son darrere el coixí. La son darrere el coixí, de País de Cotó, és la cançó que us proposem avui per anar a

I amb aquesta música de fons, que és de Xiula, nosaltres ens direm bona nit. Avui hem pogut escoltar Contes de Microbis amb l'Anna Bruc i en Roger Garros i hem pogut escoltar un capítol de Cir Petit que es titulava La màgia del Cir Petit. I la cançó de Bressol, una cançó que ens diu que la son darrere el coixí, allà és on està amagada, l'hem de buscar per anar-nos a dormir. A que vingui el pare i la mare i ens diguin bona nit, perquè ara sí que és el moment d'anar-nos-en a dormir.

recordar-vos que la nostra pàgina web, lamoxiganga.cat, la tenim oberta sempre 24 hores del dia i que allà podeu escoltar totes les moxigangues que hem fet fins al dia d'avui si cliqueu a programes sencers, però també si voleu podeu escoltar els capítols de Sir Petit si us heu quedat amb ganes de Sir Petit o si us heu quedat amb ganes de contes de microbis, també podeu escoltar-los a la nostra secció de contes de microbis.

dir-vos que nosaltres fem vacances escolars, així que ens queden dos programes per anar-nos-en de vacances. Esperem que l'últim programa sigui un programa molt xulo, molt especial. Això sí, la setmana que ve tornarem amb una nova moixiganga i ganes de passar-ho bé, tot escoltant la ràdio, tot anant preparant-nos per anar-nos-en a dormir. Mentre escolteu la moixiganga podeu aprofitar, doncs, per anar sopant, acabar-vos de dutxar, posar-vos el pijama, i tot això ho fem amb companyia de la ràdio. Aquesta cançó ens diu que tots els problemes del dia els anem traient de sobre, ens els traiem, els despengem del nostre cos i els deixem lliures per poder anar a dormir amb la ment ben tranquil·la i ben oberta. Doncs ara sí que nosaltres ja ens direm adeu, tornem la setmana que ve amb una nova moixiganga, ganes d'escoltar la ràdio, ganes de passar-ho bé tot escoltant-la, i això sí, no hi falteu, que aquí a la moixiganga passem llista. Bona nit!

0: teu costat. Des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès, entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
4: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
3: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
4: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
3: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
5: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
0: Clica radiosantquirze.cat.

0: El primer que fas quan arribes, connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera
6: i als... Per una mica de música, que sí, ja toca. Sí,
7: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way to make a living, barely getting by. It's all taking and no getting. Clica radiosantquirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 9. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: novetats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
4: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Clica radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a la música. Una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
7: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
7: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
8: Ràdio Sant Quirze, Ràdio Sant Quirze,
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 10.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Oh, yeah. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Ràdio Sant Quirze. Oh, yeah. Sempre al teu costat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
1: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat.
1: Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
6: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a...
7: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
8: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
2: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya.
9: Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life.
2: Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze.
9: Working 9 to 5, what a way.
10: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
10: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Clica radiosantquirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 11. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Sanquirse.cat radiosanquirse.cat. Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
0: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
2: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

0: Cat. Els somnis dels anar. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis a la vostra salut.
1: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
0: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
6: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
7: Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
8: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
2: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
9: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Oh, yeah. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, oh, yeah. Sempre al teu costat.

0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
1: Ràdio Sant Quirze, Ràdio Sant Quirze, Ràdio.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
3: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
2: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
3: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
2: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
4: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
5: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
4: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
5: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
4: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa.
1: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
1: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
0: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
1: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
2: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: És la una.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat.
10: Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: L'altra cara de la lluna.
1: Nit de jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
3: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
2: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les dues.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.